0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: ¡Mmm! ¡Qué agua más buena! ¿Dónde la compras?
2: Yo ya no compro agua. Tengo una fuente de osmosis de Illes Water. Agua ilimitada de altísima calidad, en casa o en la oficina y sin garrafas.
1: ¿Y si la quiero?
2: Lo tienes todo en illeswater.com. Por tan solo 1,35 € al día, te olvidas de comprar agua. La instalación es gratuita. Illes Water.

0: unes dades que han de servir per qui fa polítiques d'habitatge, que ha de servir perquè la gent que fa intervenció social, però per tenir en compte moltes altres qüestions, situacions de violència de gènere, que això esperam també tenir dades en una segona fase, no?, d'aquestes situacions de vivenda insegura o vivenda inadequada, de dones que són víctimes de violència de gènere però que no se poden separar de seu maltractador, o de persones o famílies que viuen amb amenaça de desnonament. Això són coses que no són visibles. Nosaltres amb aquesta ronda no mos ficarem ara a les cases de la gent per detectar aquest tipus de situacions, però els serveis socials que estan col·laborant amb nosaltres sí que tenen informació sobre aquesta situació, i en una segona fase, després de fer aquest recompte, esperant poder ampliar també, no?, l'abast de tot això que, com deien, s'ha convertit en el principal problema social de les Illes Balears, encara que no sempre sigui visible.
1: ¿Cómo podemos hacer para todos los que nos estén escuchando que digan, yo quiero participar en este recuento porque creo que es importante, ¿no?, contar con cifras reales, contar la realidad con esas cifras que son necesarias para actuar? ¿Qué han de fer?
0: Pues mira, ara tenen fins dia 16 de setembre per apuntar-se a recompte.org, amb MPT en català, recompte.org, que te duen el formulari per poder-te apuntar com a persona col·laboradora per fer aquest recompte. Nosaltres contactarem amb les persones que s'hi apuntin. Aquestes persones, uns dies abans d'aquest recompte, que ja s'ha dit que el dia 30 de setembre, una hora baixa nit, passaran per una petita formació d'un parell d'hores, on donen tota una sèrie d'explicacions de què s'ensenyaria amb l'exclusió residencial, com està parlant ara, de com s'han d'adreçar també a una persona en situació de carrer, amb una persona en situació d'exclusió residencial, de què han de fer, de com han de registrar les dades, de si passa qualque incidència, també amb qui han de contactar, etcètera, no? I de qualque forma organitzarem tot aquest tinglado, que és un tinglado a nivell organitzatiu bastant important, perquè és una mobilització de gent i de recursos molt
1: important. És important, no?, perquè a més vaig en la búsqueda de 500 persones, podrien ser més. No sé si en el más os preocupa, perquè vull dir, més persones farien més persones o vais a cerrar el cupo en 500.
0: No, perquè permetria la millor arribar a més territori o fer equips en lloc de 3 persones de 4, vull dir, si som gent
1: més
0: de sobra
1: millor.
0: No és un problema.
1: No és de sobra, no. Nadie
0: si
1: sobra.
0: Manco, sí.
1: Nadie sobra. I per altra banda, hi ha qualque criteri per seleccionar la gent? No sé si hi ha un, no sé, límites d'edades, algun criteri?
0: No, evidentment, jo que sé, si s'apunta qualcú de Cap de Pere, no l'enviarem a Palma, no? Normalment, pues, si a Cap de Pere no se fa recompte perquè no arriben a 20.000 habitants, pues, pot anar a Manacor, per exemple, no? I ja li facilitaríem un lloc més proper en el seu domicili, no? Aquest tipus de casuístiques les tenim ja.
1: Sí.
0: Entonces, perquè ja que la gent s'ha compromès, també fer-li el més fàcil possible.
1: Pues sí, i abierto a tota la població. No hay criterios técnicos a tener en cuenta.
0: Sí, tant, evidentment, la comunitat universitària, perquè és una iniciativa de la universitat, com de les entitats d'APN, però està totalment oberta a la ciutadania en general. Sí que han de ser majors d'edat, això sí.
1: Sí. ¿Cuándo esperan tener resultados?
0: A veure, resultats, un número gros els tindrem, no t'ho dic el mateix dia, però pot dies després, i ja els resultats ja una mica més trillats, potser al cap d'unes setmanes, no? Que ja s'han d'anar més en fred.
1: Dispondremos d'ell antes de que acabe esta legislatura. Esperemos que tomen nota.
0: Sí, abans de que acabi la legislatura, fins i tot esperam també que de la fase 2 ja arribem a tenir el màxim de casuístiques.
1: David Abril, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu i gràcies a vosaltres.

0: 1 y 23 minutos. Vamos ya con estos últimos mensajes de esta edición de Punto de Mira y vamos a recuperar un mensaje que nos había quedado pendiente. En ocasiones ocurre, sobre todo esos mensajes de los jueves que quedan pendientes. Los viernes ya saben que está Pep Noguera con nosotros, iba Pep y punto. Y era una reflexión, una nota de audio que tenía que ver con las manifestaciones que se llevaron a cabo en apoyo a Ceuta en el conjunto del país, también en Palma, y esta era la reflexión.
1: Hola, bon dia. Enhorabona pues, per anar en primer lloc. I bé, ahir va haver una manifestació en favor de Ceuta, etc, promoguda sobretot pel Partit Popular. Vam veure el senyor Martínez llegint un manifest, etc. Però jo el senyor Martínez el veig un poc més preocupat per Ceuta que no per Palma, per exemple. Pues puc dir que jo, la meva barriada, el meu barri, just després de grans magatzems que hi ha de vora la vida de cintura, hi ha un bon assentament, que jo crec que lo de la playa del trampolín se queda petit, comparativament. Ja no en parlem si anem cap establiments o si anem cap altres zones, perquè el senyor Martínez es va dedicar a resoldre un problema d'una manera ben senzilla. Va ser el problema de la presó. Va llevar aquella gent d'allà, però aquella gent no se fon a qualque lloc va anar. I ara ho tenim pol·lulant per tot el barri. Tenim el barri que també vull felicitar el senyor Martínez, perquè jo crec que Palma fa oi, però en el següent nivell. Ja, és un nivell ja difícilment superable. Sobretot la perifèria. El centre ja sabem que se n'en cuida molt, és allà on viu ell i ha de quedar bé en sos turisme i tal, en sos restauradors, però el que és la perifèria, francament, ha de mirar on trepitges i no exiger. Tenc un carrer que, per exemple, nosaltres aquí el coneixem ja com el carrer de ses merdes. Un dia veia una via, era una foto, perquè està ple de merdes de colom que no pot circular per damunt la cera, per posar un exemple. I bé, senzillament això. Troc que en lloc de està molt bé manifestar-se a favor de Ceuta, suport i tal, també estaria bé que haguessin donat espais, per exemple, per acollir, per exemple, els infants, perquè està molt bé a favor de Ceuta, però no vull cap mal de cap, però ja ho dic, crec que li convendria més en lloc de viatjar tant en fora quedar-se un poc més a prop. Gràcies.
0: Crítica a la limpieza en esta ciudad, en Palma. Y vamos con otra nota de audio sobre el último informe PISA.
2: Me volia sumar a su opinió sobre el informe PISA. Malgrat som votant d'esquerres, la ministra Celà és la pitjor ministra d'Educació que ha tingut Espanya en molts anys. Això de que tots els al·lots hagin de passar de curs, això és inacceptable. Això de que no se pugui repetir ni fer veure els al·lots es bé que és per ells et sabre, clar, si tu només per assistència a classe ja estàs mig aprovat. Van a classe i passen olímpicament. Els professors estan desesperats. I els professors bons s'han de treure els plans per fer que els al·lots sàpiguen i puguin estudiar. Perquè si han d'aplicar aquest pla de la ministra Celà és un fracàs absolut. Me sap molt de greu, però és així.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Tornen les havaneres a Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït. Amb el passeig en barca, el rom cremat